Allò que m'ha d'anxit o seran d'escaquinyani, eh? Telèfon o llavet, anem allà, anem, anem. 2-20-40-57 2-20-40-57 Allò que rujo, m'ha d'anxit o que m'ha mira, amb suma. S'assina... S'anirà aquí, manu, que t'han... Hanu ka khalini de WhatsApp ko reskel kant andra kismau ka ukneri sa kubiham 7670840 ayukaru huma ha kel kant andra kisman ukamata kitri charun simunta ayukana kanu ka kuna kusist auch ist an munta ukamat mait nyanda kusist nyanda familiam chiktat Walikhaya, ukama kha kalyan tanyani kusista wina kampia karman kasina kamata ber kalyan tanyancha kusista sina

Allò que mata, a veure, un tanyanxà mahach acto de conmemoració a los 127 aniversarios de la província Lueixa, a que pesca secciones municipales, l'Oriueix, a Paqui, a Comalla, a Camaràquica i Roma, o que s'han querit que hem de fer a camp i maig acto de conmemoració a los 127 aniversarios a que província Lueixa Marcana. Quan que hi ha, com a garunt adaptat a una tira en aquella gran que allò que mata a una casa amb a cip caràcter axa que equipa allà piu ara que toquen. I se n'hi ha poniu aquí, em s'acallo garunt patxat aquí, em s'atun que pillan i que tenen gamb i m'equip t'ho i que era aquí. I xa guja arun tarak nyani, hilata titu mamani, hupo hiwa sa nakampi, chikta taraki, ke isa provincia Los Andes Marcana, I isa mait oyiwa ka pukaras toketa, i ukampi kosis tanyani, inganjarit, sa kira kebali, isa tanyani kamata.

Allò que m'ha d'accedir en el mercat xinès, o l'hipni ho s'han tenit per a camp, i a què m'has fet això? I s'ha entès aquest estel, jo estic que t'ho he dejat turisme en cosist a visa, sin sap per a qui es coneja, i s'ha patxa pini a tu cosir que m'ha d'accedir, tu camp seran t'ho he enganxat, ho tiris sobre drua, o estat a cut s'enganyant, allò que m'ha d'acord en camp, que m'ha d'acord en camp, que m'ha d'acord en camp, que m'ha d'acord en camp, que m'ha d'acord en camp, que m'ha d'acord Tukte ehnyana ke wakichawi hutiri sabadrua kut singkayani pakalko orasata tungkarumpachikama. Hutiri, sabad urukaman parai.